artificial no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.

Más mundo. La inteligencia artificial no es només una máquina. Es treball. Es llenguatge. Es desig. Es territori. Es memòria. Es poder.